seria fantàstic que res no fos urgent. No passar mai de llarg i servir per quelcom.

que guanyés el millor i que la força no fos la raó, que s'instal·lés al barri el paradís terrenal.